0: ustedes en más de uno. Safor Bairina, nos vamos a desplazar hasta la Font d'en Carròs porque llevamos hablando de la Font desde ya hace unas semanas, porque efectivamente cuando llegan las fiestas patronales a la Font, llegan las de moros y cristianos y una amplia programación de actividades que ya les hicimos llegar de la mano también del alcalde hace un par de semanas. Y hoy hemos querido volver a contactar con él, con Pablo Puig, para hacer un repaso de cómo se lo están pasando, que pienso que se lo están pasando muy bien. Y lo más importante, pues estos días grandes, ¿no? Este viernes y este sábado que se vivirán en el municipio de La Font. Pablo, benvingut. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Pablo, estan seguint unes setmanes de festa, van començar els moros i cristians, aquesta setmana esteu celebrant aquestes festes patronals, avui i demà són dos dies també molt importants.
1: I així no és, ja la setmana passada vam començar els moros i cristians i ja des de este dilluns festes patronals, avui ja rematem entre avui i demà els últims dos dies de festes patronals, Santíssim Crist de l'Empar, avui divendres, i demà el Cor de Jesús, que són pues, els dies, no? De dijous, divendres i dissabte, són els tres dies més forts de lo que són les festes patronals, no? També entra més la part religiosa, no? D'actes, de misses i processons, però bueno, ja hi ha una setmana intensa i rematant, no? Agarrant energia conforme podem per acabar-les com cal, per intentar estar en tota la programació que s'ha preparat per a estos dies i bueno, i disfrutant-les, no? I esperem que la gent també pues, estigui disfrutant-les amb vosaltres.
0: Comencem, si et sembla, Pablo, per repassar la programació que tenim per avui divendres i per a demà dissabte, com dèiem, per a que la gent puga apropar-se a la Font i gaudir i després fem una xicoteta valoració de com s'estan vivint.
1: Pues perfecte, mira, avui tenim a les 12 que és la missa, no? Avui sentíssim de l'Empar, després n'hi haurà mascletà a Passa dels Xorros i ja avui n'hi ha una picaeta per a festa, per el que són els majorals del Crist, i ja està la nit que tenim la processó a les 9, doncs més tranquil. Sí que és veritat que ara de matí a les 11 en els saludatges de l'Ajuntament hi ha tallerets infantils. Si algú té ganes de portar els menús de casa i que seran fresquets allí en l'aire condicionat i poden fer l'activitat. I ja esta nit a les 9 tenim la processó, després tenim el castell de focs d'artifici i a la 1 de la matinada també a la plaça dels Xorros tenim l'orquestra top. Això seria la programació que tenim per avui divendres i demà dissabte, que ja és el dia dels joves, dels quintos, que són els que complixen enguany 18 anys, i el Cor de Jesús, doncs tenen la replegada de matí, que són a partir de les 10 o les 11 del matí, les 10 del matí, si no m'equivoque, i després tenim doncs, missa a les 12, no, el Cor de Jesús, i després tenen la mascleta també en la plaça dels Xorros. I per la vespre tenim partida de pilota a les 6 de la vespre en el carrer Constitució, on està el patronat, i tenim processó a les 9 i mitja, i ja anem rematant garbes, no?, els últims actes que queden, que seria l'orquestra La Pato, que anirà també a la plaça dels Xorros, i cap a les 4, 4 i mitja del matí, mentre està l'orquestra, és a dir, no vol dir que l'orquestra s'acaba a les 4, però en la carretera de Falcofer tindrem l'acordar, no? Recordar i caixa, que és ja com a cloenda final dels actes de festes patronals d'este any 2026.
0: I Pablo, este acordar, recordar i caixa, com tu has comentat en moltes ocasions, ha sigut una de les apostes del vostre govern municipal, recuperar, no?, aquestes tradicions, i podem dir que és un dels moments més esperats també de les festes patronals de la Font.
1: Així és, les festes, jo crec que qualsevol poble valencià, pues, sense la música, sense la pólvora, pues, no s'entenen. I pues, gràcies també tenim dues associacions, no? Una que és Indavà, que són els que s'encarreguen de fer el correfoc que van fer el divendres després del sopar popular, i l'altra que es diu Foc al Rabo, que és una associació d'amics del COET, pues, conjuntament amb ells pues, preparem actes, no? En aquest cas correfoc, i amb els companys, no?, de l'associació pues ells s'encarreguen de tota la preparació de la corda. L'Ajuntament econòmicament, com sempre, col·labora, però que al final són ells els que s'encarreguen primer, pues, que d'una tradició, pues, sempre dins de la normativa, que a vegades pues, és el més complicat de poder executar tal qual o no ens agradaria, no? Pues, perquè hi ha moltíssima restricció d'espais, d'ús, de distàncies de seguretat, pues, tot això pues, fa que a vegades el trobar una ubicació més cèntrica pues, sigui complicat, però bueno, la intenció sempre ha sigut, no? Com bé has dit, el recuperar totes aquestes festes i que no es perdin les tradicions, i ahir anem treballant, ja el dic, cosa de les associacions, que és el més important.
0: Unes festes patronals que, com tu també has comentat, Pablo, van començar el dilluns, després de la tradicional, no?, festa dels moros i cristians. Com s'ha viscut? Perquè jo me'n recorde que fa un parell de setmanes vam estar parlant en una entrevista de que aquesta capitania també era molt especial i que de segur anava enmarcada dins de les accions, no?, i activitats de l'any Carròs.
1: Sí, la veritat que pues, la comparsa Corsaris del Mediterrani, també el primer any que fan capitania des de la seva fundació, no?, constituir com a comparsa en l'any 2020, justament abans de pandèmia, però bueno, no, això, l'important és que no vam perdre la il·lusió, i mira, i 6 anys després pues, ja estan aïllada, he fet una capitania. La gent que va poder veure que va poder veure la des... pues, la temàtica que envoltava a Corsaris del Mediterrani, pues, anava envoltada d'una manera o d'altra de la figura de Carròs, no? Entonces, pues, sí que des de l'Ajuntament van col·laborar, pues, deixant-los algun cert material que tenim, bueno, que hem preparat per a estos 700 anys. I després pues, escoltaven un poc també de la història, no? Que al final pues, Carròs, no?, era un corsari, no?, un napolità que es va adherir a Jaume I, no?, que va ajudar a conquerir a València en 1238. Entonces, pues, bueno, des d'aquesta història importantíssima, no?, quasi 8 segles, pues, si estem nosaltres com a sapuig, caputx i buiguts, pues, sobretot recordant que crec que és importantíssim per a que la gent conega i reconega pues, la importància que tenim com a poble de la Font. I crec que la capitania va ser espectacular, molt bonica, i ja dic, tota la gent que va poder veure-la, pues, ja dic, molt de colorit, molta música i sobretot pues, espectacles que ens van fer gaudir aquestes 3 horetes de desfile que vam tindre diumenge passat.
0: Ens alegrem moltíssim, Pablo, i després d'això van arribar, pues, com deia, les festes patronals, i és també molt bonic amb aquest dia de Sant Nit de Vispregues, amb aquesta nit també de les Quintades, que també és molt especial per a vosaltres.
1: Així és, ja dic, no em canso mai de dir-ho, que per a mi jo crec que és el dia de major germanor dels caputxs, no?, dels de la Font, perquè és el dia que són els retrograments, que fa molt de temps que no veus, i que única i exclusivament venen al poble o tornen, el retorno és aquesta nit de les Quintades que vam celebrar dilluns, el dic espectacular com sempre, i jo no sé, però més de 1000 persones estàvem allí sopant a la plaça, no les vaig comptar, però que era espectacular veure totes aquestes taulades muntades, cada una en el seu, i cada una en la seva camisa, tots iguales, no?, cada quinta. I després, pues, bueno, amenitzat per la tribu, no?, pues, una orquestra pues, que li dona empaque, no?, li dona categoria també pues, a la importància que té per a nosaltres l'acte del sopar de les Quintades, i el dimarts pues, hi ha més per a gent més jove, encara que nosaltres som joves, no? Jo dic, però...
0: Això no va dir-te.
1: No tant, però hi ha més dedicat a un perfil, no?, més jove, un poc més jove que nosaltres, però bueno, en aquestes desfilades de disfresses que van fer primer la infantil, i no, que algo també tenia que veure en alguna de les disfresses sobre el tema Carròs, i de desfile d'adults, i després pues, en la macrodisco mòbil que es va muntar, no? Pues que això ja anava dedicat pues, a que la gent més jove poguera disfrutar com cal, que també en tota la programació de festes pues, han de tindre el seu propi dia, no? I, el seu, no? I al final pues, allò que més els agrada a ells, però que no pot ser és que tot ho fem al nostre gust, entonces, han de fer una programació diversa i que la gent pugui disfrutar de la millor manera possible.
0: Pablo, abans de posar el punt i final a l'entrevista, sí que m'agradaria que m'ajudares a convidar els nostres oients perquè encara queden actes, festes per davant a la Font d'en Carròs, com dèiem, avui un dia molt important i demà dissabte també, així que un missatge per a convidar els nostres oients perquè s'apropen i gaudixen amb vosaltres.
1: Ja dic que el dia d'avui, avui és més solemne, més... És a dir, més interior nostre, no? Perquè és un sentiment que tenim per la devoció pel Santíssim Crist de l'Empar i jo crec que pues, moltíssima gent d'ací, però que, bueno, que poden vindre a veure i a disfrutar amb nosaltres ja que dels actes que tenim programats i sobretot pues, si tenen gana de disfrutar i de bona música, pues, esta nit en l'Orquestra Tòquio pues, poden vindre després del castell, es fan alguna coseta per els restaurants del poble i després a disfrutar i ballar bon tall en la plaça del poble, està allà a les 5 del matí, que estarem segurs. I demà, pues, ja el dic, demà és un dia molt bonic perquè al final és de joventut, no? El veure les quintos i quintes vestits, no? Que normalment saps que no solen vestir d'aquesta manera, amb talla i tant engalanat, però això sempre fa goig, no? Sobretot de veure a la gent i si coneixes algú, encara més. Jo dic, tenim la tradicional pilota valenciana que jugarem jovent de vespre, demà de 6 vespre, no? Sobretot aquells abans de la pilota, pues, una partida de pilota de carrer que faran allí i sobretot pues, de cara a la nit, si volen rematar festes amb nosaltres, pues, tenim l'orquestra Pato a disfrutar d'ella i ja si algú no té por als coets, pues, ja sap que rematen en aixecar el cordà que pues, ja, al final ja queden pocs pobles que hi ha a la comarca que ho sentim.
0: Així és, Pablo, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Continueu gaudint d'aquestes festes patronals, d'aquests dies grans, i els nostres oients dir-los que s'apropen i que ho disquen també amb vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies. Ja sabeu, tot el programa és tot, si tu convidais com sempre també, de la gent, i bueno, si passes per així, t'hem de cuna, així que convidats estàs.
0: Molt bé, tu saps que allí estarem. Allí estem sempre tots els anys d'alguna forma per a que no ens ho compten, Pablo. És que les festes de la Font no ens ho tenen que contar, tenen que anar a viure-lo.
1: A viure-lo, així n'hi ha que viure-ho. Per saber-lo què és, així no sabreu ja perquè a vegades ens costa tant d'expressar aquesta emoció i aquest sentiment que sentim per tot allò que compartim.
0: Sens dubte, gràcies, Pablo, i bones festes.
1: Gràcies, ens veiem prontes.

0: 365-30-30-30.
1: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
2: Tú eliges.
1: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
2: Todo
1: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
2: Y no te pierdas nada.
3: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca, teléfono de reservas 96-284-0837.
4: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
3: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Teatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
4: Además tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
5: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
6: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
1: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallina en la Onda. Con Jessica Cánovas.
7: Continuamos con todos ustedes en Más de uno, Safor Vallina. Nos vamos a trasladar hasta Oliva para hablar con la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, con Yolanda Navarro. Yolanda, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
8: Hola, Jessica, buen día.
7: Yolanda, siempre es un placer hablar con tú. Ahí de mateixa van rebre ese comunicado de prensa por parte de Compromís a l'Ajuntament d'Oliva, en la que exigiu de manera contundent la dimissió o el cessament immediat del regidor d'Esports, Joana Mascarell. Per quin motiu?
8: Bueno, evidentment, jo crec que la situació que es dona en aquests moments ja és insostenible. Estem parlant d'un regidor que en aquests moments ja li han retirat la delegació d'activitat per un altre conflicte, una altra polèmica amb les seues incompatibilitat en la seva exclusivitat com a i el seu càrrec en la UDE, però nosaltres considerem que ara ja en el tema de la legionela de l'aigua del rec del Camp del Morell, crec que ja pues, ha sentit totes les seues irresponsabilitats. És un cúmul de circumstàncies, és una forma de gestionar del mateix regidor, que a més és primer teniente d'alcalde, i en aquests moments nosaltres, avaluant tota la informació que tenim a nostra disposició, creiem que si ell ha de dimitir per dignitat i per responsabilitat, i si no ho fa, clientes, alcaldes o la máxima responsable de César, Enrique.
7: Yolanda, vam tindre l'oportunitat de poder entrevistar al regidor d'Esports, a Joan Mascarell, i va explicar que aquesta circumstància, sobretot, no era una qüestió de l'Ajuntament, sinó que se gestiona mitjançant la federació. Malgrat això, vosaltres considereu que la gestió que està fet no ha sigut la correcta?
8: No ha sigut la correcta perquè el regidor, evidentment, l'argument que utilitza és, evidentment, sí, és la federació qui és la propietària del camp i és la UDI qui gestiona el camp. Però no ens oblidem que el regidor d'Esports i qualsevol qüestió que tinga que veure amb la salut pública és competència directa de l'Ajuntament. I en aquest cas, ja feia més d'un any que sabia que hi havia problemes en el rec del camp i entenem que el que ha hagut és una desídia, perquè des de febrer, tot i que les analítiques van dir que sí que hi havia lesiones en l'aigua, el regidor és conscient que s'ha continuat regant perquè ha estat present en el camp en algunes ocasions i perquè obvia una cosa, que és que tots i tots els usuaris del club coneixen que, malgrat tot, els regidors que no és president de la UDI sí que exerceix qüestions i gestions i correus electrònics van al seu nom i en definitiva sí que era conscient de que hi havia un problema i ha actuat jo crec que massa desídia.
7: De fet, parlant de desídia, també a la nota de premsa que es va deu enviar a les mitjans de comunicació denunció també la desídia que està tenint com a represàlia contra la nova directiva. En quin sentit?
8: Al meu parer sí, perquè la circumstància, la nova directiva i l'apareix en maig, precisament després de les polèmiques, nosaltres vam demanar que es fes una comissió d'investigació, va eixir en premsa, es va fer roda de premsa, també perquè nosaltres teníem evidències de que existien aquestes possibles incompatibilitats, que el regidor cobrava de la UD el mateix temps que era regidor, que també gestionava el bar del Morer, que era el regidor d'activitat que no té llicència i se va. Gestionava junt a un familiar i en l'ombra es feien les gestions de pagament de nòmines i subvencions i altres coses. Continuava fent-les el Joan Mascarell, tot i que ja no era president de la UDE, però de forma simbòlica, perquè els efectes i que ho era. I per tant, en maig, quan apareix la nova directiva, que és valenta i diu públicament doncs els problemes que estava patint, és quan veiem que de repente el regidor peguen conscient de que podia haver un problema molt greu i que s'estava regant i que la UDE, que la directiva nova manifesta públicament que estava demanant ajuda i no li se prestava, crec que sí que ha hagut algun tipus de reflexió.
7: Altra de les qüestions que també denuncieu aquest comunicat de premsa, ja com a diferents punts, no?, pels quals demaneu aquesta cessió o dimissió, com estem comentant, és aquesta apropiació de mèrit i també el critiqueu per cinisme. En quin sentit també?
8: Pues mira, Jessica, dona la casualitat que jo mateixa he estat regidora d'Esports en la legislatura anterior i per tant soc coneixedora de moltes coses i moltes problemàtiques i de com es gestiona això ara. Pues en aquest cas, ell va ser molt crític en la legislatura passada en quant a altres gestions que tenien que veure amb la UDE. En el cas de les grades, per exemple, és un cas similar, es va enclausurar el mateix dia es va declarar en runa, es va comunicar a la federació i també a la UDE i es va clausurar les grades. I el regidor des de llavors no ha solucionat ni ha fet res per el tema de les grades, ni seguim president ni seguim regidor després. I d'altra banda, perquè el regidor sempre diu que el canvi de la gesta del Camp del Morer va ser gestió seva i no és veritat. La veritat és que les gestions van ser en la presidència anterior i es va fer quan jo era regidora d'Esports i es va anunciar per la federació precisament en aquesta legislatura. Per tant, ja no és el fet dels mèrits, és el de més. Nosaltres creiem que un regidor, primer tenint l'alcalde, que ha tingut que així almenys tres vegades en roda de premsa donar explicacions de polèmiques d'una gestió que nosaltres creiem que ha basat en la privatització de molts esdeveniments esportius i no en la municipalitat de recursos públics, que té enfrontaments continus en molts clubs de la ciutat i que actua en aquesta soberbia i prepotència, pues els resultats haguem pogut estar molt bé en el tema de la legionel·la, perquè estem parlant de salut pública i de xiquets i xiquetes que haguem pogut tenir algun problema d'aquest. I per tant, bueno, també termina el tema de les filtracions policials. És que és un cúmul de circumstàncies. L'any passat també va fer un fet molt greu que va filtrar de forma conscient els preventius de policia local que hi havia aquest cap de setmana en un grup del juvenil de la UDE, i fet que considerem ser el primer tenen un alcalde especialment greu. Per tant, és un cúmul de circumstàncies, de forma de gestionar, de poca transparència,

0: Coneixements, competències de cultura i esport i la contractació d'un assessor esportiu no justificat. En què se va fer, no?, per a denunciar sobretot aquest malbarament en cultura i esports?
1: Pues evidentment, els recursos de diners que gestiona considera aunque no que anar a veritat. En aquest cas, Fitur Esports va ser un capricho del regidor en el seu moment, que va vendre com un logro, però la realitat és que ens ha costat als veïns i veïnes d'Oliva més de 6.000 euros a l'any i realment no hem vist aquest retorn en la ciutat d'Oliva ni en l'esport d'Oliva. Y consideren que va a ser un capricho. Y el tema del asesor, evidentemente, es un asesor externo de esports que va a estar més d'un any y que ningú coneixem y que además tampoc saben quina era la seva tasca, pues consideren que és un malbaratament de recursos com altres que també tenen poc justificats en quant a patrocinar d'events que probablement no era necessari.
0: D'altra banda, Yolanda, també heu tingut unes paraules per al soci de govern, per a Salva Llopi, que és el portaveu d'Urgen, el regidor, no?, que forma part de l'actual govern municipal. Sobretot denuncieu la doble moral, no?, que té el partit polític.
1: Sí, si bé és cert que en aquests moments i durant tota la legislatura Urgen ha demostrat d'alguna forma certa valentia desvinculant-se de totes les polèmiques, perquè estem parlant de que han hagut moltíssimes polèmiques en lugares de regidors d'institucions on ja saps, també és veritat que es fa de forma pública per a d'alguna forma deslligar-se de la problemàtica en aquest moment d'actualitat, però continua mantenint el govern i l'executiu amb els seus vots i amb la seva aliança. I per tant, això és la política. I si es considera, de veritat, considera que totes aquestes irresponsabilitats que torna a dir, crec que recauen directament també en mans de l'alcaldia, crec que hauria de retirar el seu recolzament al govern.
0: En aquest sentit, sobretot criticant aquesta doble moral, com estaves comentant, Yolanda, vos baseu en que sí que per un costat estan denunciant, no?, estan demanant la dimissió, en aquest cas de regidor d'esports, però que d'altra banda continuen formant part del govern municipal, no?
1: Evidentment, clar, també va ser així en quant a les el problema de les incompatibilitats del regidor també va ser així demanant la retirada de la delegació d'activitat, també va ser així en el cas dels cavalls i en altres qüestions polèmiques que s'han forçat i que finalment ha fet públic i sense desavenències però a l'hora de la veritat pues, s'ha mantès a votar pel pressupost i s'està mantenint el govern.
0: Yolanda, consideres que aquesta ha sigut una legislatura prou moguda a Oliva?
1: Jo crec que sí, només que he sentit al carrer, que són moltíssimes, com estava dient, entre canvis, polèmiques, renúncies, de 10 regidors que té Yolanda Pastor a les seues filles, seria Joan Mascarí el 5 en variar. Veiem que ha sigut una legislatura d'improvisació, de falta de planificació, d'individualisme, molt polèmica, en què la imatge d'Oliva ha quedat greument deteriorada i creiem que no es pot governar una ciutat a base d'improvisacions i a base de populismes i a més personalismes. Crec que això no és dirigir una societat.

0: están sin gobernar.
1: ¿Qué es el que pensás que le fa falta a Oliva?
0: Bueno, es molt amplia la pregunta. Jo crec que li fa falta, en primer lloc, propostes, termes clares, realistes. Nosaltres, per exemple, coneixem les problemàtiques d'esta ciutat, com s'han d'abordar. En aquesta legislatura hem notat una falta total d'inversions externes sobre municipals i subvencions que s'haguen pogut gestionar, perquè una ciutat mitjana com Oliva necessita injeccions externes per a poder fer grans inversions. També crec que l'altura de mides que han fet els projectes que s'han fet han quedat en llamats de cara, però s'ha tingut altura de mides i projectar a futurs, que ha hagut una clara improvisació que també i comanda el barco, en este cas l'alcaldessa Yolanda Pastor, i ha sobrepassat molts temes i no ha sabut donar solució fins que literalment es que acaben davant, i creiem que Oliva té una projecció important, és una ciutat amb una projecció molt important, tant turística, econòmica, com social i cultural, i creiem que Oliva necessita tenir les coses clares i tenir governants que siguin fermes i tinguin la planificació.
1: Com encareu aquest últim any de legislatura, sobretot apropant-nos a les eleccions de 2027?
0: Pues crec que seran uns mesos complicats, perquè és possible que no sigui l'última política que pugui sortir, però amb il·lusió, tenim les coses contradictes, jo crec que molt clares en aquest sentit, tenim un full de ruta que volem continuar i a més millorar. També volem escoltar al teixit associatiu, a la gent, la seva opinió, les seues necessitats, i creiem que és important també tenir aquesta previsió i altura de mires que estava contant del que volem en la nostra ciutat, que creiem que s'ho mereix, i bueno, el que farem serà intentar que fer entendre aquestes propostes per a que les persones, per a que la gent, el dia que tinga que votar, consideri que Compromís és una opció viable i una millor opció.
1: Yolanda, abans de posar el punt final a l'entrevista, quin missatge compartiries al respecte de tot el que estem parlant?
0: Bueno, jo demanaria un poc de paciència a tot el món. Nosaltres continuarem denunciant allò que considerem que no és just i que és irresponsable per a qui ostenta la funció pública. Nosaltres som gestors, estem obligats i a més volem tindre que fer que aquesta ciutat funcione, i el que no pot ser que un governant actue amb soberbia i prepotència, entenent que tots els recursos són propis, sinó que els hem de posar a disposició de la vida de les persones, perquè per això és el que venim. I per tant, creiem que això és possible, i a més és la idea que nosaltres entenem que és governar la ciutat i per
1: al que venim. Yolanda, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. De veres que ha sigut un plaer parlar amb tu, per aquest repàs per l'actualitat municipal des de la vessant, no? Coneguem l'opinió de Compromís. Però diva, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a tu i a vosaltres, com sempre, per interessar-vos i donar veu a tot el món.

0: con todos ustedes en más de uno, Stafford Bailina. Nos volvemos a trasladar hasta Oliva para hablar con el portavoz, en este caso de Utin, con Salva Diopis. Salva, benvingut, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a vosotros, Jessica, una vegada més, per donar-nos veu.
0: Salva, des dels grups de l'oposició de l'Ajuntament d'Oliva s'està demanant la dimissió del regidor d'Esports, Joana Mascarella, a conseqüència de la roïn gestió, no?, que asseguren que s'ha fet amb la jefa del camp del Morell, per el cedro de Legionella, que diuen que no s'ha comunicat o no s'ha tractat com en teoria d'haver fet. Vosaltres també esteu sumat a aquestes denúncies.
1: Sí, nosaltres el passat 30 de juliol, en l'últim plenari, on algun membre dels grups de l'oposició vam anar a entendre que el regidor Joan Mascarell, regidor d'Esports, era sabedor de que ahir havien hagut unes analítiques i que havien donat positiu en la bactèria de Legionella, pues que no s'havia informat a ningú, ja no sols a l'Ajuntament, sinó ni a pares ni a mares. Nosaltres, davant d'aquests fets, vam fer un registre d'entrega des d'Ucin demanant explicacions, sobretot a l'alcaldia, perquè el seu regidor diguera si això era real o era una falsedat, perquè eren acusacions molt, molt greus. I més tard, quan es van respondre de que ja ens reunirien perquè quan hi haguera una resposta tècnica, pues ahir ja no va quedar altra forma que denunciar a la premsa i demanar de nou a l'alcaldia que convocara tota la corporació municipal, ja no sols a portaveus, perquè era un tema de salut pública i crec que devien d'estar tots assabentats. I d'ahir és quan l'alcaldessa va decidir fer una reunió amb tots els membres de la corporació municipal que van voler o poder assistir i el tècnic d'Esports que també es trobava en aquesta reunió. Jo mateixa li vaig preguntar al tècnic si eren sabedors des d'Esports de que aquesta bactèria estava funcionant ja des de fa... Esteu tenint anunciat des de fa mesos en el camp del Morell, en el rec del camp del Morell. I va dir que Esports sí que ho sabia. I vull que aclarir que dona igual que siga febrer, març, abril, maig que juny. Perquè diuen que la UDE i la Federació ho sabien des de febrer, altres que ho sabien des del mes de maig. La qüestió és que si hi ha un mes o altre, ningú va dir res. Es va decidir per part de l'antiga directiva de la UDE Oliva, de la anterior junta, presentar-ho amb una sola brida. Una brida pues, que es posa de gemma. Tots sabem el que és una brida. Això ho talles, ho tornes a posar i no passa res. Bé, jo el que li vaig dir al regidor, a Joan Mascarell, és que em pareixia mal de que ell, seguint entrenador de la UDE que utilitza el camp 4 o 5 vegades a la setmana, fora incapaç d'haver anunciat res. I a la vegada regidors d'Esports. Ell era coneixedor des del mes de febrer que ahir n'hi havia una bactèria que damunt és molt perillosa, una bactèria que per el que ens han informat costa molt fer-se amb ella, és a dir, anul·lar-la, i que hi havia que haver certs tractaments per a poder fer-ho, i ell, seguint conscient d'això, va continuar entrenant ahir en el camp, regant el camp com si no passara res, i tots hem sigut testics. Això és el que li vaig dir jo, dic que potser molts regidors no van al camp del Morell, que jo sóc aficionat al futbol de tota la vida. Enguany em vaig treure el passe també de la UDE, l'any passat també, perquè bueno, estava molt il·lusionat en el canvi que s'havia produït en dita UDE Oliva perquè es notava pues, que estava, ja havia hagut una il·lusió que tots els aficionats pues, des de fa anys que no veiem. I res, jo vaig dir que jo vaig ser testic de com entre partits de l'equip amateur es regava el camp, en aquestes persones estan en marxa, l'aula brotava, però ja va per allí, l'aula, i tots els xiquets enmig del camp. Això jo no li trobava trellat, perquè ara t'ha de dir, Jessica, i els nostres oients, que la solució hi havia. Ara mateix, quan fa unes setmanes va entrar la nova direcció, o fa uns mesos va entrar la nova direcció de la UDE Oliva, el primer que va fer va ser tallar-ho, no posar una brida que es pot posar i llevar tots els dies o a qualsevol hora quan tu no vols regar. No, no, es va tallar automàticament l'aulla i s'han buscat altres fórmules per a continuar regant el camp cada vegada que hi ha un partit o el que siga necessari. Això és el que s'haguera tingut que fer del principi. I aquesta era la solució. El senyor Joan Mascarell el que va realitzar va ser, el que va decidir va ser callar, deixar que l'aulla continuara regant-se el camp i tindre els xiquets i els jugadors allí dins del camp com si no passara res i com si ningú passara res. És molt greu, com li han dit alguns membres de grups de l'oposició, de que no informara l'Ajuntament. Per supost, és molt greu. Jo mateixa també l'ho vaig dir i jo li vaig posar el meu exemple. Jo sou regidor de platges i l'any passat vaig tancar per uns pocs dies la platja, perquè van ser 2 o 3 dies, el que em va eixir un 0,002 per damunt de les estadístiques que em pertanyen tindre la platja oberta. I dona compte, nosaltres tenim més càmpings a vora mar, tenim més xiringuitos, tenim restaurants també a primera línia de platja. A mi això també em sabia mal, però clar, tu recibixes aquests avisos des de la Generalitat i el que ha de decidir si tanques o no tanques. I la qüestió és tanca, informant, i després obrint, informant també de que totes les analítiques estan incorrectes i que ha sigut a lo millor algo puntual. Pues en aquest cas, ell no va avisar a ningú i ara el que li demanem és pues, pura responsabilitat, que no passa res perquè un regidor s'equivoque, però nosaltres ens tria el poble per a defensar-los, per a que gestionem, i a vegades pues, es pot errar. En aquest cas, l'error era molt greu, perquè ara mateix, si ha vist les xarxes socials, pues, ara ja hi ha un pare que diu que va portar a un hospital privat al seu fill, que era jugador de l'Oliva, pues, perquè va tindre principis de pneumonia, perquè sí, perquè allà, i pareixen que són símptomes que dona aquesta bactèria. Entonces, què fem? Què fem ahir? No demanem res, diem que la feina s'ha fet bé i ja està. Nosaltres no ens vam presentar ni vam fer un pacte de govern per això, Jessica. Vull que els nostres oients ho entenguin, que no es tracta de perquè falta 9 o 10 mesos per unes eleccions. Hem sigut contundents sempre des del primer moment que hem entrat, ja ho vam fer en una regidora com el tema de l'alfalfa, i es tracta d'això, de que quan algú no treballa correctament o causa errors, pues hi ha que demanar responsabilitats, a vegades més greus, a vegades menys, però en aquest cas, que era un tema de salut pública i que era sabedor, era precís demanar aquesta responsabilitat i aquesta dimissió immediata, Jessica.
0: Salva, vam poder parlar amb ell per poder argumentar, no?, tota aquesta situació, d'aquestes denúncies que ja anaven arribant la setmana passada, i ell sobretot pues, argumentava que aquesta gestió, en concret, del camp de Morer, era una gestió que no depenia directament des de l'Ajuntament de Gandia, sinó des de la Federació, després també des de l'entitat, i que des de la regidoria va fer la gestió que estava a les seues mans. Al respecte, què teniu que dir, no?, al respecte d'aquestes denúncies?
1: Pues, pensant mal que contestara per ahir, jo també l'ho vaig dir, quan es van reunir tota la corporació, jo li vaig demanar, li vaig dir, per favor, Joan, perquè el mateix dia que es van reunir és quan ell realitza la primera roda de premsa. Jo li vaig dir, no te s'ocorrisca, Joan, dir que estava tot controlat i que no hi havia aigua en el camp durant aquests mesos, perquè estàs enganyant tu mateixa, perquè ahir hem anat aficionats, hem anat pares i mares de xiquets que juguen a l'Oliva, has vist com els xiquets, com en tots els cas de futbol, quan agarra la meitat del camp, la meitat del descans del partit, doncs els xiquets entren dins del camp a jugar, agarren el baló, es posen en la porteria, i ahir els persones estaven en marxa. I no te s'ocorrisca. Entonces, clar, jo lamento que ells que era roda de premsa i diguera que no sabia res, que això és cosa de l'Oliva o de la federació. El camp és de la federació, però igual que la platja d'Oliva és també del ministeri. Això no lleva que nosaltres tinguem una també que està damunt de les coses i tindré que prendre mesures i decisions. I la veritat que si haguera sigut el millor sols regidor i no haver vist el que van veure tots, que és regar el camp en aquesta uia que estava infectat per aquesta bactèria, pues no haurà passat res. Jo mateixa jo no puc culpar a la regidora de salut pública si ella no era sabedora. Jo no puc culpar a una senyora alcaldessa quan tampoc tenia ninguna notificació ni sabia res. Nosaltres estem culpant el que realment sí que ho sabia, i d'una manera directa. Perquè ahir des de febrer, que quan uno ja posa una brida ahir en el Camp del Morer, que són les mesures, les grans mesures que diuen que es van prendre, quan uno posa una brida en el mes de febrer, pues s'està sabent des de febrer, març, abril, maig i juny, que és, han estat jugant molts, molts equips de futbol en aquest camp. Entonces, a mi les declaracions del senyor Mascarell, pues, intentar tirar valors fora cap a altres administracions, la federació al final era sabedora, pues sí, la U d'Oliva era sabedora, sí, però és que ell formava part de la U d'Oliva, ell formava part, ell era entrenador i com a regidor també ho sabia. Tu eres regidor i el que no pot ser és que ara sóc regidor, però en aquest cas no sóc regidor. No, no, tu eres regidor per a tot. I si tu com a regidor ja sabies, perquè s'havia posat ahí una brida de que aquestes aules estaven contaminades, mai, mai haver hagut que consentir ni un sol entrenament, ni un sol partit regant-se en aquesta aula. Entonces, sí, la federació ho sabria, bé, la federació també els dirigeix a tu certes competències en el camp també i està permetent jugar i que facis pues, alguns arregles quan sorgeixen coses, però també, i ho vull dir al senyor Mascarell, els alumnes, els xiquets de l'escola esportiva de la U d'Oliva paguen les quotes a l'Ajuntament d'Oliva. Els xiquets paguen a l'Ajuntament i tu gestiones també que tot això vagi bé, que l'escola vagi bé, que tinguin les ajudes necessàries i les mitjans necessàries perquè els xiquets pues, puguen gaudir de l'esport del futbol. Entonces, sí, la Federació i l'Oliva podrien haver fet algo, clar, però el que no haver tingut que fer és ell el que va fer. Entonces, d'ahí la responsabilitat. La U d'Oliva, per exemple, han canviat de directiva. I jo des d'ací tinc que donar l'enhorabona a la nova directiva. Per què? Perquè només van entrar, van actuar. Com van actuar? Tallant arrel. I ja està, s'ha acabat el problema. Podrien solucionar-ho més pront o més tard, es podrà el camp estar un poquet més sec que antes, no sé, podem debatir molts temes, però el que estem segurs és que des de que s'ha trobat la solució ara per part de la nova directiva, ja podem dir tant i fort que cap xiquet ni cap jugador podrà estar infectat per la bactèria de la legionela. Mm. I esa és la qüestió, Jessica.
0: Salva, des de Compromís, per Oliva han denunciat que des d'últim teniu una doble moral, per un costat per denunciar aquesta situació i d'altra banda per continuar com a socis de govern. Què teniu que dir al respecte?
1: Pues mira, que no crec que siga tot Compromís. Jo suposo que, no sé, sé que crec que ha sigut la senyora Navarro. Jo esperava que en l'experiència política que tinguera pues, que fora un poquet més coherent, perquè sí que van saber buscar-nos al fin, perquè feien falta els nostres vots per a demanar la dimissió de la senyora Maria Bertomeu en aquell temps. Ara mateixa, si es demana la dimissió del senyor Mascarell i s'ha d'anar a un plenari perquè al final decidirà abandonar o no abandonar, pues, ahí també farà falta els vots d'UCIN. I nosaltres sempre hem estat no del costat de qui ens demana el vot, sinó del tema del que es tracta. I ella té que ser coherent, ella hauria de saber que falten pocs mesos ja per unes eleccions i si la seva idea o dir-nos a nosaltres que tenim una doble vara de moral és no abandonar l'equip de govern, el que un regidor, un sol regidor, ha sigut notificat per un tema i no ha sabut gestionar-lo, doncs nosaltres el que estem demanant és la realitat. Que abandone les seues àrees i que abandone l'Ajuntament. Però quina culpa té, per exemple, el regidor d'Obres i Serveis o el de Medi Ambient o la senyora alcaldessa, quina culpa té en això? Poden estar fent-ho millor o pitjor, però jo li tinc que recordar a Compromís que ells van governant i tenint l'alcaldia, van passar de 6 regidors a 3 regidors. Que tenen en l'oposició a partits tan dispars com PP, PSOE i Compromís, que en plenari, darrer plenari, van matant-se entre ells. No sé què està demanant la senyora Yolanda Navarro de Compromís, la portaveu, què està demanant? Que trenquem el pacte i aquí fem alcalde. A un PP que no vota junt a vosaltres, que es va operar la vaca i que la gent va perdre la confiança en la vostra gestió, no sé, a un PSOE que tenen prohibit governar a lo millor en un Partit Popular, a UCIM, que som el partit minoritari, és a dir, uno té que ser coherent en les seues paraules i no voler llançar a l'aire pues, atacs a tothom. Pues ho sé molt, aquesta vegada ha sigut un error d'un regidor com haver pogut ser de mi mateixa. I al final pues, cada un té que agafar les seues responsabilitats, però jo li demano a Compromís que siga un poquet més coherent. Crec que nosaltres hem estat en tot el que ha fet falta. A vegades hem tingut moltes diferències en els nostres socis de govern, però com n'hi ha en totes les millors famílies, Jessica, i tots ho sabem, pues jo a vegades no parlo amb la meva germana i podem estar dos o tres dies sense parlar-nos, a vegades en els nostres pares, inclús en els nostres fills, per supost, també. I això passa, som governs i a vegades pues, tenim aquestes diferències perquè no som el mateix grup polític. No és el mateix projecte Oliva que Ucín Oliva, no és el mateix. Ara, la senyora Pastor pues, va estar a punt de treure la majoria absoluta i ara, a 8 mesos de les eleccions, que Compromís en digui a mi que tenim doble vara de moral perquè no abandone l'executiu local, pues dona, pues ella hauria de saber que mentre, per l'experiència que té, i així tots hem tingut, no sols ella, és de més, hem vist canvis de govern, hem vist canvis d'alcaldia, i sap el que això comporta. A 8 mesos o 9 mesos d'unes eleccions retirem per una votació a la senyora alcaldessa, ne creem una altra votació a favor qui de tots lidera aquest nou executiu. Ah, siguen seriosos, que la legislatura dura 4 anys i a vegades estàs en l'oposició i a vegades estàs governant. Es pot treballar igualment, des d'un lloc o d'altre. En l'oposició, que jo he estat moltes vegades, per no dir totes, menys esta legislatura, se treballa molt bé fiscalitzant a l'equip de govern. Fiscalitzant. El que no poden demanar és al que està governant que també faci la seva feina. Entens? És una oposició. Si troben que hi ha una alternativa sensata a l'actual equip de govern conformat per Ucín Oliva i Projecte Oliva, doncs que presenten la seva proposta. Però que comencen ells presentant-la, eh? Que siguin coherents i que Compromís, si es veu capacitat per aportar l'alcaldia, primer que aconseguisca el suport dels demés grups de l'oposició, que serà graciós veure aquest recolzament, m'entén? Doncs jo li demano coherència i realitat. Jo no tinc per què defendre'm de lo que Ucín Oliva està fent. Nosaltres podem explicar i la gent valorarà, però jo li tinc que dir a la senyora Navarro que els que van fer un registre d'entrada, els que van demanar una reunió amb l'alcaldia i tots els regidors de la corporació per assabentar-nos del que estava fent era este regidor i este grup. Mentre, bueno, no anava a dir les vacances, però normal, les vacances tots tenen dret a estar. Jo com a regidor de platges i turisme, pues, és difícilment que pugui tindre vacances en el mes d'agost, però no passa res, no vull clavar-me ahí, però nosaltres vam ser qui van demanar aquesta reunió. Nosaltres vam ser els primers que ho van llançar a la premsa. I també li ho van dir personalment a l'alcaldia, que si el regidor abandonava, nosaltres se sabem en el nostre ímpetu de demanar la seva dimissió. Nosaltres això s'haurà pogut quedar en una cosa interna, si el regidor davant els fets, ja sabent-ho i denunciat, pues haver agarrat i haver dimitit. Però el Compromís, de veritat que ho dic, Jessica, que lamenta molt perquè tenim una molt bona relació, sobretot jo i la senyora Navarro, tenim molt bona relació, però que es demani coherència quan sap les fetges que estem i la impossibilitat de conformar un nou executiu que porta l'Ajuntament, ja hauria de saber-ho, ja té prou experiència i ja sap que un Compromís li digui a la seva executiva i a la seva direcció si li permeten governar i amb un Partit Popular, perquè no sé, jo vull que les xarxes socials i sol es ve que el senyor Baldoví demanant dimissions al Partit Popular i responsabilitats també al Partit Popular i que, entonces, no sé, no entenc aquestes paraules, jo supon que seran, pues, no sé, li hauran agarrat així de sopetó i dic, pues, vaig a soltar algo per intentar embrutar a tots, quanta més millor. I no sé si cada un té les seves responsabilitats. Nosaltres, en les nostres delegacions, estem portant-ho bé, no estem perdent ninguna subvenció, sinó que estem guanyant-ne. Estem gestionant els diners públics de les nostres delegacions també molt escrupulosament. Hem pogut acabar la subvenció dels Next Generation de les passarel·les i crec que bueno, ja vam fer una entrevista en mesos anteriors, però no sols gastant-la completament, que és pensant que no anem a poder fer, sinó gastant també el superàvit o els interessos que havien creat per tindre aquests 2,4 milions en el banc durant aquests anys. Els hem gastat tot per a que la butxaca dels nostres veïns pues no tingueren que pagar els canvis que s'han realitzat en referent a aquesta subvenció. És a dir, podem defendre millor o pitjor les nostres delegacions, però ara mateix a UCIN, fa pocs mesos, també li se va dir a UCIN que agarrarem la delegació d'activitats, donar que també van demanar que el senyor Mascarell la deixara davant es fes també d'una mala gestió en aquest departament per el tema del Camp del Morell. Nosaltres no ens vam retirar darrere. Nosaltres vam dir, pues si aquesta delegació voleu, ja que UCIN ha sigut qui ho ha denunciat, voleu que ho portem a cap i la portem endavant, pues així és. I ara mateix pues, la meva regidora el primer que va fer va ser gestionar el problema del Camp del Morer. És a dir, no se ho ha deixat, sinó que fem uns canvis per a millorar i on hi havia un problema buscar una solució.
0: Mm-hmm. Salva, abans de posar el punt i final a l'entrevista, parlem amb Justin, que tornes a presentar com a candidat a l'alcaldia per a les eleccions municipals d'Oliva des d'UCIN. Amb quin objectiu?
1: Pues ara mateix l'objectiu que tenim és aconseguir aquesta alcaldia. Nosaltres, l'última vegada, com he dit, bueno, hem estat molts anys en l'oposició, crec que vam fer una oposició molt coherent, molt correcta, i això ens va portar a que els resultats pues, foren molt positius. Vam formar aquest partit en poc més de 2 mesos i vam treure uns resultats excel·lents que ens han portat a poder conformar pues, un govern en la ciutat d'Oliva. També jo pues, tinc l'honor de tindre el mateix equip de persones que em van acompanyar en les últimes eleccions i com no, també una immensa alegria per les noves incorporacions que abans pues, votaven altres formacions polítiques i ara han decidit donar-nos suport. Eixa és la premissa que ens fa veure com molta gent està venint a UCIN dient que ara mateixa pues, som l'alternativa. Ens van presentar intentant tota la gent a veure què és el que feien i han pogut comprovar que gestionant, que era la primera vegada que gestionàvem, hem sigut molt correctes, hem treballat molt, hem estat de tots els dies en l'Ajuntament, treballant junt als nostres equips tècnics de cada departament que tenim al nostre abast, i sols hem de veure la gent felicitant-nos per la gestió que la meva companya ha fet en arxius i en cementaris. Abans hi havia subvencions en arxius que es perdien, que ni si tan se vols optàvem, i la meva regidora el que ha fet ha sigut optar a aquestes subvencions per a beneficiar l'arxiu municipal. El cementeri ha fet un canvi espectacular. Antes el cementeri el veies arreglat quan venia tots sants. Pues ara tots sants són tots els dies de l'any, conforme toca estar el cementeri. I en UCIN Oliva també tinc que anunciar que caben tots, de qualsevol ideal polític. Tots tenen plena llibertat en el nostre partit de vot en les diferents eleccions d'àmbit supramunicipal, és a dir, autonòmiques, general, europees, cada un és lliure de votar el que crega. Ara bé, els que conformen UCIN Oliva tenen que tindre clar que Oliva està per damunt de tots els seus propis ideals polítics. Oliva va per davant de tot i de tots. I jo crec que això és el que hem estat defensant, això és el que ens ha fet que creixem en afiliacions, en una executiva més potent, més forta, augmentant, i sobretot aquesta joventut que està sorprenent-nos de com estan venint, com estan dient-nos que volen formar part de la política local i que es posen a disposició ja no de Salvador Llopis i Vita, sinó d'UCIN Oliva, perquè volen treballar. S'han sentit molt decebuts, van confiar, potser, en altres formacions que esperaven molt més d'elles, i nosaltres, al final, sols hem respost en treball. Per això, quan m'ho pregunta Jessica, com estic? Pues, il·lusionat. La veritat, il·lusionat. És veritat que un poc esgotat, perquè ha sigut una legislatura molt dura. Han hagut, per part, potser, dels nostres socis de govern, han hagut pues, alguns temes que han desgastat la nostra gestió en conjunt del govern, però almenys no han sigut de la nostra agrupació, nosaltres hem sigut coherents, nosaltres vam dir que no teníem assessors, i hem continuat la legislatura sense assessors, els nostres regidors treballant tots els dies, i això és el que continuem, Jessica, i esperant que d'ací a les eleccions pues, continuar treballant, continuar millorant les nostres delegacions i poder pues, almenys presentar-nos en els deures fets. Després és la ciutadania qui elegir si ho has fet millor, pitjor, si vol que es dirigeixes, que lideres la ciutat d'Oliva, però almenys ara sí que podem presentar-nos amb uns resultats, amb uns deures fets, uns treballs que s'han realitzat, i això ha estat a la gestió. Jo sempre he de pensar que l'oposició també se treballa molt bé, fiscalitzar. Jo li dono molta importància també a la fiscalització, perquè el saber que tens uns grups en l'oposició darrere teua per a que estigui respavilat i que no parles de subvencions perquè si fa allà, pues, jo agraïs també als grups de l'oposició aquesta fiscalització. Però nosaltres hem gestionat molt bé i creiem que si ostentàvem l'alcaldia, realment Oliva tindria els canvis necessaris que tanta falta fa als nostres veïns i que es demanen de continu.
0: Salva, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. De veres que sempre és un plaer parlar amb tu i parlant avui, en aquest cas, pues, de la gestió de Ursin, i com estem parlant també pues, bueno, d'aquesta problemàtica que s'ha suscitat, no?, entorn a l'àmbit esportiu. Moltíssimes gràcies, Salva, per haver estat amb nosaltres.
1: No, Jessica, sempre les gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació, que gràcies a vosaltres pues, podem arribar a la gent i que coneguen pues, de primera mà la nostra gestió i les nostres decisions. Al fi i al cap sempre s'ha de decidir alguna cosa i a vegades pot ser per a bé, per a mal, pots enganyar-te o no, però gràcies a vosaltres el que decidim pues, arriba als nostres oients. Així que moltes gràcies, Jessica, i saps que així tens el que necessites.